això sí era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vell a mi costa per quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'acudia a innovar, eh?